0: Mariana Fagunda!
1: Genial!
2: Muita música, música e interatividade. Tá na Blau? Tá na Blau. Tá legal! Tá legal.